0: Bueno, pues para ti, que esta noche, a última hora, volverás a abrir el WhatsApp, conectar la videollamada para ver a tu hija o a tu hijo, que están fuera de casa, incluso fuera de España, para ti y para todos los demás, volveremos mañana a las 6, las 5 en Canarias, en Hoy por Hoy. Hasta mañana.
1: Hasta mañana.
2: Hoy por Hoy, sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER. Radio Ontinyent, Cadena SER.
3: Especial Hoy por Hoy Ontinyent, Baida al Baida. En directe desde la plaça de Sant Domingo, amb motiu de les festes de moros i cristians d'Ontinyent. Amb la col·laboració de la regidoria de festes de l'Ajuntament d'Ontinyent, la Societat de Festers, el Consorci de Residus B5 i la Fundació Caixa Ontinyent, amb el patrocini de Capitalia. Miguel Coll.
4: Hola, què tal? Molt bon dia. Per començar avui vaig a contar una intimitat, algo personal. Fa exactament un any, vaig arribar jo sí a Ràdio Ontinyent. Vaig començar a treballar en Ràdio Ontinyent. Amb els nervis dissimulats, jo sí, algunes idees al cap, poc de monyo, i eixa prudència pròpia de qui encara no sap quina cadira fa soroll o no, on està el cafè, ni aquí cal preguntar quan alguna cosa deixa de funcionar. Un any després ja sé on està el cafè, i la resta, pues, en qualsevol ràdio, com en qualsevol ràdio, continua sent una investigació diària. Durant estos 12 mesos hem contat moltes coses, hem conegut millor esta comarca i jo, sobretot, hem anat convertint un lloc de treball en un lloc al qual sentir-nos vinculats. I no està gens malament celebrar-ho així, amb els micròfons al carrer i amb Ontinyent en festes. Avui és el segon dia de la Setmana Gran, ahir estrenàvem en estudi així a la plaça de Sant Domingo, i avui ja podem comportar-nos com si haguérem estat així tot tota la vida. Al cap i a la fi, un any dona per a moltes coses, fins i tot per deixar de sentir-se el nou. És dimarts, és 18 d'agost, són les 12:20 i estem en directe des de la plaça Sant Domingo. Això és Hoy por Hoy Ontinyent, Baida al Baida. Benvingudes, benvinguts.

0: I com sempre, per a començar este programa, encara que estem en el carrer i sabem que fa calor avui a Ontinyent, després coneixerem les temperatures exactes que ens portarà, com sempre, Carmen Úbeda. Anem a veure quina és la previsió de l'oratge per les pròximes hores a la nostra província, concretament a la nostra comarca. La informació la portem a través d'Emet i la porta Jordi Uriós. Jordi, què tal?
1: Buenas tardes. Las máximas suben en la provincia de Valencia. Se pueden alcanzar valores significativamente elevados en el interior y en el litoral sur. Hoy se esperan máximas de 40 grados en Xàtiva y Ontinyent, 38 en Requena, 37 en Gandía, 33 en Valencia. En cuanto al cielo, poco nuboso, con alguna nube de evolución diurna en el interior norte durante la tarde. Para mañana, las máximas en ascenso. Atención, porque entra el poniente y la subida será notable en el litoral y el prelitoral, donde se esperan temperaturas que pueden alcanzar superar los 42 grados en la mitad sur. Mucha atención a máximas de hasta 44 grados en Xàtiva, 43 en Valencia, Gandía y Ontinyent, 38 en Requena. Estos valores máximos tan elevados bajarán a partir del jueves. Se notará mucho más el descenso de cara al fin de semana. En cuanto al cielo, mañana poco nuboso con intervalos de nubes en la segunda mitad del día y el viento, ese poniente, será flojo variable por la mañana, soplando moderado a partir de la segunda mitad del día. Es una información de Emet.
0: Ah, bueno, jo m'he quedat en el ponent. Saps que demà arriba el ponent, que demà arribarem a més de 40 graus. Si avui tenim calor, igual demà tenim que pensar el tema d'eixir al carrer o no eixir al carrer. Gràcies, Jordi Uriós. Carmen Úbeda, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, Miguel, què tal?
0: Què? Què fem en el calor? Que a tu t'agrada, però clar, és que...
2: Jo estic arrepentint, me fa molta calor.
0: Sí,
2: Jo estava millor en la redacció,
0: sí,
2: no?
0: Estic d'acord. Encara que així hi ha gent i estem mirant ahí la comparsa dels Benimerins.
2: I que tenim aigua
0: encara...
2: fresqueta.
0: I tenim aigua fresqueta. Està la font que pareix que refresca un poquet des d'ací, que arriba la briseta, però demà tenim ixe ponent. Però bo, temperatures a hores d'ara, Carmen?
2: A hores d'ara en la nostra comarca estem entre 32 i 36 graus aproximadament, més fresqueta la zona d'avui en Tida Genetes, allà en tenen els 32 i la màxima la tenim ací a Ontinyent i també a Bocairent, a la zona de la Canaleta.
0: Doncs ja tenim les temperatures, ja tenim el susto, demà tindrem més susto segurament a aquestes hores i des d'ací. Ara anem a la picaeta.
3: Hoy por hoy Ontinyent baila el baile. La

0: Saluden ya Esteban Arroyo. Esteban, ¿qué tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Miguel.
0: Que no se está mal del tot. Encara que fa calor, però així no se está mal. Ui, no se está mal del tot,
1: No, no, no.
0: Estem d'acord, no?
1: I ara, des que un poquet abans de començar el programa, ha començat així a bufar un airet.
0: I s'ha escoltat un... Ai, que bo! Ai, que bo!
1: Sí, podia quedar-se este airet durant tot el programa,
0: Exacte. Bo, hem saludat a Carmen, que ens ha contat les temperatures, hem saludat Esteban Arroyo i també hem de saludar a Tomàs Marín, que encara que no està així, sí que està a la picaeta. On estarà? Ara el contarà. Tomàs Marín, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, Miguel, bon dia, companys.
0: Com estàs, amic?
2: Jo estic molt bé ja... i estic molt ben acompanyat i gaudint molt de la fresqueta d'esta de l'aire que ens està deixant un poc, encara que la calor es fa notar,
0: Ja. Bo, està en un punt clar, és que ara mateix on tinguem la ciutat, encara que és un dia laborable i que la gent està treballant i que hi ha moltes activitats a les comparses, però també hi ha una activitat i un punt d'activitat des d'ahir i des de les 11 del matí fins la 1 de la matinada, que és el Museu del Tèxtil, on està la gran, on passen moltes coses durant tot el dia i hem dit, home... Està bé que estiguem així, en la plaça Sant Domingo, en directe, en el set de la ràdio, amb tres comparses que després parlarem amb una d'elles, però també volem saber què passa en la gran. Mira, crec que algú està provant so. Tomàs, està provant so algú que coneixem?
2: Sí, i jo m'estic anant correguent per a que em pugueu escoltar. Vale, vos conte. Està provant ara mateix a so Ivan Leina, perquè d'ací una estoneta a la una començarà la seva actuació en el mar de la gran, en este Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana. I bueno, ja estic avançant un poquet els continguts de l'oi por oi, però bueno, estem en un espai emblemàtic i important per a les festes.
0: Val. Ara anirem a ixe, després de la picaeta, anirem directament ja als protagonistes d'ixe Museu del Tèxtil de la gran, però anem a començar com sempre en esta picaeta, Carmen, a contar els continguts que hem preparat per a este programa d'avui especial des de la plaça del Domingo.
3: Exactament, programa especial de dimarts de la Setmana Gran, amb la Gran de Fons.
0: Exacte, mola, Ivan de Fons,
3: Amb Ivan de Fons, i en uns minutets tornarem a fer aquesta connexió amb Tomàs perquè ens conte tot el que està preparant-se allí a la Gran, perquè ja sabeu que enguany s'ha fet aquesta aposta de fer activitats durant tota la setmana, s'han ampliat els dies, així que volem conèixer quin és l'ambient que hi ha allí, de música, de gastronomia, de gent i d'ambient fester. La veritat és que és una gran aposta tant per a la gent festera com per a la no festera. Clar. Això és molt important.
0: Clar, ahir parlava jo amb un regidor, que no diré el nom, però em deia, no, clar, és que l'any passat va ser un èxit tan gran, els tres dies que va fer i tal, que van pensar allargar-ho tota la setmana. I jo crec que és un encert per a la gent, tant la gent que és festera, però que, sobretot la que no són festers, que també volem gaudir un poc de la festa tots els dies de la setmana, doncs ahí tenim la gran, que hi ha una programació espectacular que després comentarem en eixa connexió que farem amb Tomàs Marín. Què més coses?
3: Com cada dia i com va estar i així, a ir al set, tindrem a Miguel Ángel Fita, membre de la Junta Directiva de la Societat de Festers, per a que ens conte com estan anant este segon dia de la Setmana Gran i més entresijos de la Setmana Gran i dels festers, clar, la Societat de Festers d'on tinguem.
0: Jo tenia previst avui parlar amb ell d'una cosa que li vaig dir, que són els nous arcs de llum del recorregut de l'entrada.
3: Anava a dir-ho, però no ho sabia.
0: No, però és que ell me va dir, el que vull, jo m'assento allí i tu me preguntes.
3: I tu pregunta el que vull.
0: Jo m'assento allí, tu preguntes i jo conteste. Doncs pues això farem, pues li preguntaré.
3: Li preguntarem per això s'assona.
0: Exacte,
3: la veritat que sí. Després, com ja vam dir ahir, enguany estem intentant viure la festa un poquet més des de dins, i ahir tant tu, Miguel, com Esteban vau poder gaudir d'un bon dinerat a la comparsa Fontanos, d'eixa tradicional torra, en la jornada d'ahir, i vau gravar un reportatge, vau parlar amb el president de la comparsa i també amb el primer tro, així que els nostres oients podran escoltar aquest reportatge. No podran sentir l'oloreta torra,
0: no, ni el gustet, ni no res.
3: A veure si podem intentar transmitir el que va ser allà.
0: Esteban i jo, que després ho comentarem, però després escoltareu aquest reportatge. He de dir que va ser el meu primer dinar xispas en una comparsa d'on tinguem, saps?
3: Ah, sí?
0: Sí, perquè jo he fet algun dinar en alguna comparsa d'una altra població, però així d'on tinguem era el meu primer dinar en una comparsa, així que gràcies als Fontanos per desvirgar-me en este cas.
3: Bueno, més coses.
1: I també estava, perdona, sí? Carmen, estava la nostra companya
0: Vanessa, clar, estem allí i va estar molt
3: Vanessa.
0: Atenta a nosaltres.
3: Sí. Exactament. Més cosetes, avui és dimarts i també també és el torn de la tradicional nit gran organitzada per l'Ajuntament,
0: sí,
3: a la Glorieta. A partir de les 7:30 tindrem concert de Diva Rebeldes, a les 9 tindrem un sopar, a les 11 hi haurà ball, la jornada es tancarà amb la verbena, disco mòbil,
0: quina
3: fins
0: nit,
3: a la una de la nit.
0: Què et pareix?
3: Que millor, no?
0: Què et pareix?
3: Que viure eixa nit gran. Així que tindrem avui ací el nostre set, Aima López, a la regidora de Majors Actius.
0: Efectivament.
3: Després continuarem entrant dins de la festa, també estarà ací amb nosaltres Javier Andrés, primer trobador de la comparsa Mozárabes, per conèixer com estan vivint les festes, i tancarem el programa amb la secció de música festera amb Quique Orquín, amb músic i Quique Orquín, que és músic i compositor.
0: Exacte, i que ahir va encetar ixa seccioneta per esta setmana, que ell ha decidit dedicar-la, com no podia ser d'una altra manera, en l'any Ferrero, del centenari de l'any Ferrero, al mestre Ferrero, i escoltar algunes de les peces o composicions del mestre menys conegudes. Això és el que tenim preparat per avui, a l'Oi per Oi. Gràcies, Carmen.
3: Gràcies, Miguel.
0: No sé si està per ahí, Tomàs, a veure si pots avançar-nos què és el que has preparat per a l'hora 14 d'avui, Tomàs.
4: Per descomptat, clar que estic així. Estic així a les portes del Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana, i el que us puc contar per a la nostra hora 14 on tinguem la Vall d'Albaida passa sobretot per la festa, com no. Comentarem un poquet quina és la programació que tenim per avui, tot el que va passar ahir al voltant de les festes morocs cristianes d'Ontinyent, i per altra banda, com sempre, tenim un espai al nostre hora 14 per parlar de la Vall d'Albaida. Ens anirem fins a Bufali, on arriben subvencions per part de la Diputació de València, i ens anirem a parlar de trànsit de dos municipis, tant de Benigànim com d'Agullent, en diferents assumptes. També, com no, us contarem l'agenda de la jornada i, com sempre fem al final de cada hora 14, la crònica esportiva.
0: Molt bé. Doncs això és el que ha preparat Tomàs Marín per a l'hora 14 d'avui. Jo crec que el tenim tot, perquè, clar, també des d'ahir van començar a dir que cada dia comentaríem el tema d'informació de servici, dels talls de carrers, la situació del trànsit a la ciutat, però avui, Tomàs, ja hem parlat a la redacció que avui no hi ha res extraordinari, que tot començarà des de demà i fins al cap de setmana, no?
4: Exacte, avui l'ordinari, que talls de carrer n'hi ha, ja què dir-ho, però sobretot en els llocs on se munten les carpes, que tothom al municipi d'Ontinyent coneix, però pel que fa a talls de trànsit extraordinaris, no hi ha cap. A partir de demà sí que és de veres que anem a començar a tindre talls de carrer de diversos tipus, així que molta cura, avui un poc més tranquils, però a partir de demà us portarem tota la informació de servei.
0: Fantàstic, no res, tornem al Museu del Tèxtil amb Tomàs Marín per a veure què és el que està passant ara mateix a la Gran, a eixe museu, en eixes activitats paral·leles de la Setmana Gran de Festes de Moros i Cristians de d'Ontinyent. Gràcies, Tomàs, gràcies, Carmen.
1: Gràcies.
0: Gràcies, Esteban.
1: Gràcies.
0: Anem a per uns anuncis, un poquet de publicitat i després més coses a este Hoy por Hoy Ontinyent Vall d'Albaida.
5: En la cadena SER, Hoy por Hoy Ontinyent Vall d'Albaida. Miguel Coy.
6: Festes i fira, la música, la germanor i la diversió es multipliquen. I els residus també. No oblidem el nostre compromís. Separar en origen i depositar cada residu al seu lloc. Cuidar el nostre entorn és un projecte de tots per unes festes i fira més netes i més sostenibles. És un missatge del Cor, Consorci de Residus, B5.
7: Fira't música, Fira't Xàtiva. Del 15 al 19 d'agost, la Murta s'ompli de música. La Fúmiga, Romàntic Dimoni i Naina. Cali i el Dandi, Juanjo García i Bilu Contero. I, amb entrada lliure, OBK i l'homenatge a Camilo VI amb Dani Víquez i la Camilo Big Band. Entrades a entrades360.com. I a més, el Festival al Ras i les actuacions de grups locals. Fira't música, Fira't Xàtiva. Fira d'agost de Xàtiva, des de 1250 per privilegi de Jaume I. Ajuntament de Xàtiva.
8: No es solo una cama articulada, es poder sentarse a comer, moverse sin dolor. Es dignidad, descanso y alivio. Y no tuve que comprarla. En Cuidama alquilé la cama articulada solo el tiempo que la necesitábamos. Porque el día que ya no esté, no quiero tener que vender recuerdos. Cuidama.net. Hazle fácil y agradable sus días más difíciles. Ellos lo hicieron por ti.
9: Especial Hoy por Hoy Ontinyent Vall d'Albaida, en directe des de la plaça de Sant Domingo, amb motiu de les festes de Moros i Cristians d'Ontinyent, amb la col·laboració de la Regidoria de Festes de l'Ajuntament d'Ontinyent, la Societat de Festers, el Consorci de Residus B5 i la Fundació Caixa Ontinyent, amb el patrocini de Capitalia. Miguel Coll.
0: Doncs sí, així estem, continuem en directe, evidentment, des d'esta plaça Sant Domingo, que va passant gent i passejant, fent recaos, acaba de passar una bicicleta... Dona gust veure com està la ciutat a estes hores, perquè com habitualment estem dins d'un estudi, no veiem el que passa al carrer. Però no només està així l'activitat a la plaça Sant Domingo, també està al Museu del Tèxtil, també està a la Gran. Anem allí, vinga.

0: Y están conectar a Tomás Marín. No sé si ahora me escolta. Tomás, hola, ¿qué tal? Bon dia de nou. Hola. Sí, contas que es el que está pasando. Sí, sí, te escoltem. ¿Qué es el que está pasando per la gran, por favor?
1: Comença a arribar la gent. I això és un gust. Comencem a veure com es va omplint aquest Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana, aquest espai oferit per part de l'Ajuntament d'Ontinyent, on el principal objectiu és que la festa no siga tan sols dels festers, sinó de tota la població i de com no tots els visitants. Abans de començar amb les xerrades que tenim preparades al llarg d'estos 10 minutets, el que anem a fer va ser contar-vos què és el que tenim preparat a aquest espai. Comencem contant-los que tenim una exposició que ja he gaudit fa una estoneta, que és meravellosa, de Democràcia Estudio, que, com bé saben, han estat els autors del cartell de les festes de Moros i Cristians d'Ontinyent 2020. Ja saben, ixes tudides creadors Marta i Javi Tortosa. Ja de tot, i és una autèntica meravella. També poden gaudir de ludoteca infantil. Ja sabem, més de 15 jocs gegants per a tota la família. I al llarg de totes les jornades, el que anem a també tindre és un espai musical. Avui saben que d'ací uns 20 minutets comença l'actuació d'Ivan Leina en acústic i al llarg de tota la setmana anem a tindre diverses actuacions per a poder gaudir de la festa. Però la gran no es queda soles en el Museu del Tèxtil, sinó que també a la Glorieta i al Parc Mestre Ferrero anem a poder gaudir de diversos esdeveniments, com avui, eixa nit gran que esmentàvem abans a la Picaeta, i el Parc Mestre Ferrero estarà obert aquest dia de l'entrada on es va poder oferir menjar per a tothom i també una pantalla gegant per a poder gaudir d'aquest esdeveniment. El que anem a fer ara va ser buscar protagonistes i buscar a gent que ens conte quina és la realitat i quin és aquest ambient a hores d'ara d'aquest espai del Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana, on a poc va sentant-se la gent en les caires i taules que estan preparades pel grup NAC i també s'està preparant, com no, ixe concert acústic del bo d'Ivan Lein, al qual anem a saludar ja, que el tenim així preparat. Hola, Ivan, què tal? Bon dia.
2: Molt bé, i tu què tal? Com estàs?
1: Això, jo crec que els nervis, no sé com es porten abans d'un acústic, proves fetes, tot apanyat, com ho veus?
2: Home, jo normalment no en tinc de nervis massa, eh? El que passa és que sí, com vaig a cantar cançons meues també, ahí sí que m'entra un poc més la coseta de, bueno, a veure què tal la gent, no?
1: Les teves cançons les tens que tindre, vamos, més clares que l'aigua, no?
2: No, sí, clares les tinc, però és per la reacció de la gent el que em preocupa.
1: Però això és espectacular. Estàvem ara, abans de connectar amb tu i amb aquest Museu Tèxtil, estàvem escoltant una de les teues cançons. I, bueno, en 20 minutets comences, ja anem a poder gaudir de la teua música. Un espai en un ambient que crec per a tu també pot arribar a ser especial, no? Estem en festes, anem a gaudir d'aquesta música i també en un espai que és molt bonic com és el Museu del Tèxtil.
2: La veritat és que, a banda de que és en casa, i a mi sempre m'agrada cantar en casa, perquè a mi la veritat és que jo sempre ser molt estimat. L'espai és una autèntica meravella, pots menjar, pots beure, és a la una, és cosa un aire que flipes avui així, i que també serà immillorable per a gaudir d'un matí de música ben xulo.
1: Com portes la marxa? Perquè es deia un pardalé que mare meua, no? Molts bolos.
2: Pues com pots escoltar la meva veu, la meva tessitura de veu, n'hi ha molta marxa. O sigui, m'ha fet un parell, avui tenim tres, també, bueno, és una locura, però... Però l'estiu és per a treballar, tio. Nosaltres ho tenim clar i ja està.
1: Quin repertori t'has preparat? A banda que ens esmentaves que anem a tindre cançons teues, no sé si has preparat alguna coseta més.
2: Pues el repertori dura una hora i mitja, uns 90 minuts, i anem a fer res. Bueno, faré cançons, anem a fer, saps, el costum del grup. I vaig a fer, bueno, 7 o 8 temes del meu disc, igual em faig alguna nova per al pròxim disc que comença a gravar-lo a mitjanyet. I després faré versions, faré un poc de tot, faré Lady Gaga, faré Estopa, un poc de variat, per a tot el món, per a tot el públic.
1: Lady Gaga, Estopa, quin canvi, mare meva, Ivan.
2: Tio, n'hi ha que fer de tot, tio.
1: Doncs fins a les 2:30, no? Aproximadament anem a tindre per a ser. Així que, mira, poden acabar l'hora 14 d'on tinguin la Vall d'Albaida i encara poden escoltar a Ivan Lein, no te pèrdua, eh? Moltes gràcies, Ivan, i molta sort i a gaudir.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Tomàs, espera. Ha dit Ivan que va a cantar a Lady Gaga?
1: Sí, a Lady Gaga i a Estopa, però que, vamos, que té alguna sorpresa que altra, segur, eh, Ivan?
2: Però això a mi que no li pot sorprendre perquè, vamos...
3: Està pixant-se la risa.
2: I sembla els casos que li dic que quan fem les coletes de música.
1: Lady Gaga vintage, que li dic jo, o Lady Gaga renovada?
2: Lady Gaga vintage, és la de la peli, la de la Always Remember Us This Way, per exemple.
1: Sí, i d'Estopa, jo soc molt fan d'Estopa, eh?
2: Ja ho sé que tu eres molt fan d'Estopa. Estopa, pues, faré lo típic, el tu calor, els que triomfen. Tinc 15 anys.
1: Ara, Bossa Nova per a la pròxima, que hi van a molt.
2: Ara, apunte.
1: Moltes gràcies, Ivan.
0: Fantàstic.
1: Ja està.
0: Fantàstic.
1: És un gran. Un crac, Ivan, ja saben, col·laborador de Nostro i Proyonti i en la Vall de l'Aida, que a més, si s'aproveu, està venent els seus discos, els seus vinils, les seves samarretes, tot el seu merchandising. Això també és una ajuda molt gran per al seu projecte, que és un projecte que, com bé saben, és de la casa i és espectacular. Per altra banda, el que tenim davant justet d'aquest escenari on d'aquesta estoneta va començar a tocar Ivan Lane, com no, són les taules, són les cadires, són els refrigeris que ara mateix està gaudint tothom, però també tenim, com no, eixa barra per a poder gaudir de la festa i també poder gaudir d'un poquet de menjar. És que, clar, jo estic veient d'ací la carta i és algo que em pareix meravellós, com pot ser una coca de canxofa, un brioix de cua de vaca, per exemple, també tenim arròs, fideuà del senyoret, també tenim com els nostres refrigeris típics. I per altra banda, el que volem fer és parlar amb Héctor, que està ara mirant el mòbil, que estarà preparant-se. Héctor, pots vindre un segonet i me contes com van les coses? Mira, Héctor està apropant-se ja, anem a posar-nos a la barra com si anàrem a demanar una cerveseta.
0: Demana algo,
1: Héctor Francesc,
0: demana algo.
1: Gerent del NAC, em tocarà demanar, eh? Vaig a ser desincent, ja han demanat algo, que m'ha acompanyat.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: Assessor Miguel Baix, ens hem demanat una coseta. Sí, no, clar. Ja tenim així al costat a Héctor Francesc, que és el gerent del NAC. Hola, Héctor, què tal, com estàs?
4: Hola, bon dia, molt bé, assistem.
1: Bueno, ja han passat ixe primer dia, ixe debut. Com han anat les coses a la jornada?
4: Bé, la veritat és que, bueno, s'esperàvem gran afluència de gent i la veritat que així va ser, tant en el torn del migdia com en el de la vesprada de nit. Contents, la veritat, molt contents.
1: Bueno, jo crec que hi haurà algun preferit, no? Algun plat, algun aperitiu, o ha sigut tot molt variat?
4: Sí, bueno, la veritat és que la gent demana un poquet de tot, no? Però sí, la veritat, conforme vaig dir, que el tema dels arrossos i les fideuàes, ahir de migdia van eixir prou bé, quantitat, i en tema de tapetes també varia de tot, sí.
1: Es va anar genial i per avui suposo que el mateix, no? Que ja que convida la gent que vinga, que gaudisca amb Ivan Lane, amb vosaltres, bueno, i allà de tota l'espai tots els dies que aneu a estar, no?
4: Sí, correcte, conforme ja has dit tu, ara a la una del migdia actua Ivan Lane en acústic i, bueno, ja va entrant la gent molt poquet a poquet i així estem preparats ja per a donar el servici de tant de barra com de menjar, i en la vesprada nit igual que el matí, sí.
1: Nosaltres a la ràdio tenim el Dream Team, però vosaltres al NAC també el teniu i això és una autèntica meravella. Moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Miguel, ja has escoltat, sí, a Héctor Francesc, el gerent del NAC, un crac, sí, com sí, tot el seu equip, que ja saben que està fent un treball espectacular per a posar aquesta guinda del pastell a la festa i a aquest espai del Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana. Ja saben, 15 minutets, actua Ivan Lane, les taules es comencen a plenar, cal córrer perquè com es queden sense taula, l'únic que van a poder fer és ballar, i crec que també és una molt bona opció. Moltes gràcies.
0: Gràcies, Tomàs. Jo no sé si acaba de parlar en Héctor Francesc de NAC, no sé si ell, la Loreta, serà la mateixa que tenim nosaltres així a la plaça Sant Domingo. Una de les coses que més m'agrada de fer el programa així és quan arriba Loreta, perquè estan preparant el dinar alguna de les comparses que estan així a la plaça. Anem a escoltar uns anuncis. Gràcies, Tomàs, gràcies també a Miguel Valls. Anem a escoltar uns anuncis i després ja xerrem amb Miguel Ángel Fita de la festa.
5: En la cadena SER, hoy por hoy on tiñem Baida al Baida. Miguel Coy.
6: Hi ha moments en què comptar amb algú de confiança marca la diferència. A l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, treballem cada dia per proporcionar molt més que ajudar a domicili. Oferim companyia, cura i tranquil·litat amb una atenció propera i adaptada a les necessitats de cada persona i de la seva família. Ens trobaràs al carrer Salvador Tormo, 44, o pots telefonar-nos al 610-269412. AMCO. Cuidem persones, millorem vides.
7: En Óptica Pro somos profesionales de la visión y por eso hemos creado el Pack Pro 2. Dos soluciones visuales personalizadas por un precio único, tanto en gafas monofocales como en progresivas. Y ahora, en verano, ven a ver las gafas de la marca Tokio con lentes polarizadas por solo 69 euros y gafas deportivas Addictive graduables. Deja tu visión en manos de profesionales. Ven a informarte en Óptica Pro Ontinyent, Avenida Almaig 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.
8: Especial Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida. En directe desde la plaça de Sant Domingo, a motiu de les festes de moros i cristians d'Ontinyent. Amb la col·laboració de la regidoria de festes de l'Ajuntament d'Ontinyent, la Societat de Festers, el Consorci de Residus Besinc i la Fundació Caixa Ontinyent, amb el patrocini de Capitalia. Miguel Coll.
0: Doncs sí, continuem en directe. Estem a 12 minuts per arribar a la l'una del migdia i durant esta setmana volem reservar cada dia uns minutets per mirar les festes des de dins, no només amb els convidats de les comparses, diferents comparses que van apareixent per ací, per este set de ràdio Ontinyent Cadena Ser, sinó també per a comentar el que acaba de passar, avançar un poc que està per arribar i conèixer millor, sobretot, alguns elements que habitualment veiem al carrer però dels quals no sempre sabem la història. I avui és un d'aquests moments i tenim el nostre convidat, el nostre expert en les festes, que és el secretari de la Junta de Festes, Miguel Ángel Fita. Miguel Ángel, què tal? Molt bon dia.
9: Hola, molt bon dia de nou.
0: Benvingut de nou, amic. Gràcies per estar-se amb nosaltres. Bueno, primer hem de passar per la nit d'ahir, que va ser aquest concurs de caps d'esquadra infantil. Com va ser? Com va ser la nit? Com va ser aquest concurs?
9: Jo crec que és una nit també molt entranyable veure les caretes dels xiquets en aquesta il·lusió. Tenim encara les grades del dia d'abans, del pregó, col·locades. Fa un poquet d'ambient com si fos això el Moros i Cristians d'Arena, sí, sí. O un poquet aixina.
0: Mola això, sí. Ese concepte mola, Moros i Cristians d'Arena.
9: Sí, està el fondo nord, el fondo sur, ahí. També van aparèixer, a nit van aparèixer algunes comparses que van acudir amb pancartes animant els seus xiquets, sí, o amb alguns altres elements així de merchandising i tal. Crec que és algo que podem treballar en millorar i en promocionar, perquè donava un ambient molt bonic, la veritat.
0: Doncs això va ser a nit, i des de fa ja unes setmanes, encara que oficialment crec que va ser el divendres
9: passat,
0: quan va començar a la gent ja a veure de nit ixos, podem dir, marcs de llum, podem dir?
9: Sí, uns arcs,
0: ornamentals de llum, nous, enguany, així a la festa de Morts Cristians d'Ontinyent, i vull que en comptes la història d'ixos arcs. Per què la idea? Quan va eixir la idea? Conta'm un poquet.
9: Mira, quan ens presentem a la candidatura de Ricardo Calabuig a la Junta, a la Societat de Festers, teníem molt clar que la festa sempre està en contínua millora, no? Afortunadament ens trobem el treball d'alguns expresidents, d'algunes juntes de la casa, feta, consolidada, i clar, el que no podem fer és detindre'ns, no? Aleshores, quan accedim a presentar aquesta candidatura, ens marquem la millora estètica dels espais per on transcorre la festa com una de les prioritats, no? I més, una vegada aconseguit el títol de Festes d'Interès Turístic Internacional, això era un objectiu prioritari, no? De manera que l'any passat vam començar per donar una imatge harmònica a tota la plaça de l'Ajuntament amb uns mateixos cobertors. Enguany hem fet extensiu a la plaça de Baix i a alguns dels trams del carrer Major, perquè per ahir pensem que és per on entra el Crist al poble, volem que siga, que entre en solemnitat. I després està el tema dels arcs, ha sigut un verdader repte. No sé, personalment em vaig encabotar molt en que el projecte eixira endavant. I estic molt content, perquè Ontinyent fins al moment sempre havia comptat amb arcs comercials o amb arcs que cada any canviaven, que podíem trobar en multitud de poblacions o en fi. I vaig posar mans a l'obra. Després Rafa, vaig dissenyar una primera idea, després amb Rafa Torró, un company també de la Junta, ho vam acabar d'arredonir, i el que buscàvem és que fora un disseny d'Ontinyent per Ontinyent, que en totes les fotografies i recursos audiovisuals resultarà ser una marca d'aigua, no? Estem a Ontinyent. Pensem que les nostres festes passen per una avinguda que ens encanta, però manca de personalitat, en el sentit que no trobem ningú edifici històric identificatiu.
0: Correcte.
9: No acabem, el tamany de la nostra festa, de les nostres entrades, no ens permet acabar a la plaça del poble. Els arts venen a una miqueta a voler substituir això, i que la imatge que es projecte d'Ontinyent cap a l'exterior sí que permeta identificar les nostres esquadres, els nostres capitans, els nostres boatos en un carrer d'Ontinyent, no? I el disseny és molt net, busca ser molt net, busca ser representatiu de l'escut del poble, de la imatge del poble, i volíem que fora decoratiu per la vesprada, per als cristians, i que farà un poquet la funció d'alumbrar per la nit amb els moros.
0: És una cosa que li comentava jo al president de la Junta, Ricardo, el passat divendres, que jo em vaig sorprendre perquè el dia, crec que va ser en juny quan vau presentar els arcs, el dia que vau presentar els arcs, clar, en el lloc on estàvem no es veia tot el bé que es podia veure, no? I quan jo vaig veure ja que estaven penjats, de dia me vaig quedar al·lucinat, perquè, ostres, que bonicos són. Però és que quan ja s'encenen, ja és una altra història.
9: Sí. Que... Mira, hi ha gent que ha preguntat una miqueta que això, que com s'aconseguia que de sí. dia... Hem minimitzat el prototip que van presentar, després ha quedat, la perfileria ha quedat minimitzada al màxim. Hem eliminat tots aquells elements que no dibuixen el que és l'arc, no? I fins i tot els que són inevitables hem tractat de deixar-los en una forma estèticament adequada, no? Vam triar aquests colors, primera perquè són els colors de la bandera d'Ontinyent, però després la bandera arlequinada que decora les faroles sí. domina eixe tarongeta, eixe roig que identifica amb l'escut del poble, i volíem que de dia foren visibles, que es vegeren i que els cristians gaudiren també d'un fons, d'una decoració. I després ja, com dius, per la nit, l'arc teníem també molt clar que volíem fugir dels colorins, volíem fugir de les formetes típiques, no, volíem anar-se'n a un arc triomfal, un lloc de pas per on passen les tropes, i com hauràs pogut comprovar, llum grogueta, càlida...
0: Exacte. Perquè dona molta vida al carrer, saps?
9: Elegància.
0: Elegància, exacte. Perquè jo el vaig veure des de dalt, tinc que dir, des de dalt de Daniel Hill. I clar, es veu tota la baixada...
9: L'efecte túnel, que també
0: túnel, vos calen. Sí. Exacte, i és una barbaritat. Esteu satisfets i contents del resultat, de com ha quedat, o encara hi ha que pulir cosetes?
9: No,
0: el
9: que s'ha de fer és continuar millorant. Des d'ací vull agrair a la Diputació de València, amb Natàlia Anguig, que es va sumar, i també des de l'Ajuntament, al projecte. Ens van ajudar a redactar, a veure de quina manera podíem optimitzar el projecte, els recursos, no? I això també, dia que no estem satisfets perquè sempre volem més, volem continuar millorant, no? I en aquest sentit, amb Àngels i amb Natàlia, amb Jorge, amb l'alcalde, ja també des de ja mateixa està treballant-se en que això no es quede ahí i continuar completant els escenaris de la festa, no? Carrer Major i Plaça de Baix per a mi són una prioritat també, perquè passen molts actes i actes de molta solemnitat.
0: Però aquesta segona fase ja està plantejada, o és un desig, o espereu alguna cosa?
9: Sí, està plantejada, sí està plantejada, i en aquest sentit s'han manifestat aixina, no? Els polítics, tant Jorge, Natàlia, sí, l'esperit és de col·laborar i de continuar creant aquesta imatge homogèniament estètica de la festa del poble.
0: Com de satisfet estàs tu personalment? Perquè tu vas començar a fer ahí dibuixets i a fer bocetos
9: sí.
0: i tal, i al final, quan veus la primera idea que tu tenies en com ha acabat i com està penjat i com il·lumina...
9: Molt satisfet, perquè jo vaig fer el dibuix, el boceto, el garabato, podríem sí. dir. Rafa Torró va agafar el guant i va dir: crec que tècnicament això podrà tindre aquesta viabilitat. I després... amb Ilmex, l'empresa de Ximénez Group de Córdoba, també amb Manuel, el seu comercial, va ser molt fàcil, perquè van dir: tu quieres eso, pues vamos a conseguir que sea eso, no? I de manera que molt satisfet, perquè de la imatge original al que finalment podem veure en el carrer, tinguent en compte que té que haver ahí un projecte d'enginyeria i uns requisits tècnics dels que no podem fugir, sí, molt satisfet.
0: Anem acabant ja, però jo vull que contés què tenim per avui, per a la gent que està escoltant, què tenim avui de festa de morts cristians.
9: Bueno, avui...
0: Vull ser un dia tranquil, avui, o no?
9: És un dia, no, jo diria que no, t'assegure que ja anem unes quantes hores pel món, i sí que és un dia, a lo millor, d'impàs, no?
0: Bé.
9: Ahir dilluns, sí. Avui a lo millor és un dia de caràcter més privat dins de les comparses, tot i que gràcies a la gran,
0: exacte,
9: este ambient un poc de particular de les comparses està obert a tota la ciutadania. Ahir anàvem a la inauguració, l'ambient és espectacular, per la vesprada em vaig deixar caure un ratet, que també té que haver temps per a tot, i també l'ambient meravellós. Avui em consta que també està visquent-se un gran ambient.
0: Acabem de connectar amb Tomàs i en principi està començant a arribar la gent, però sí, sí.
9: Sí, pues, avui pot ser que sigui un dia... Avui és el dia, el tradicional dia de la verbena. L'Ajuntament, amb la Gran, organitza una verbena popular.
0: Que després parlarem d'això.
9: I després en les comparses també tenim...
0: Jo, ahir que vam estar en una comparsa, Esteban i jo, els Fontanos. Estaven dinant la Torrada dels Fontanos. Clar, jo vaig notar que estava la gent com molt, molt, molt il·lusionada. De molt bé, vinga, va, anem, vinga. I jo dic, hòstia, és el primer dia.
9: Sí, sí,
0: espera't,
9: sí, sí.
0: Espera't un poc, no?
9: Sí, sí.
0: Però bo, sol passar, no, això?
9: Bueno, jo si el conte ahir, el dinar que vam tindre amb el capità, l'ambient que es va formar així, la veritat és que va ser eufòria col·lectiva.
0: Eufòria,
9: i va ser preciós, molt xulo, i vam gaudir molt d'un primer dia que estàvem tots esperant.
0: Doncs és que aquesta és la sensació que tinc, com tu deies, que encara que sigui un dia d'impàs, sí que tinc la sensació que gràcies a la Gran i gràcies a les activitats que feu des de les comparses, fora dels locals que estan al carrer, com esta plaça, jo crec que li dona molta vida a la ciutat i a la festa.
9: Mira, se sol dir que de les festes les vespres, no?
0: Exacte.
9: I estem en la vespre. Jo crec que el més bonic és la vespre, l'esperar, eixa esperança en algo millor. Jo este matí, per exemple, he passat a revisar com va el muntatge de les tribunes, veure que Daniel Gil va convertint-se
0: sí, sí.
9: en un escenari, que està tot engestint-se, que una ciutat sencera està posant les peces d'un puzzle que va a quedar genial.
0: Doncs demà tindrem més cosetes de la festa des de dins, gràcies a Miguel Ángel Fita. Miguel Ángel, és un plaer, com sempre, moltíssimes gràcies a mi.
9: Moltíssimes gràcies a vosaltres, novament, per extensiva la nostra festa.
0: Demà xerrem, i nosaltres arribem a la una del migdia, això era la informació nacional i internacional, i després, segona hora, de l'Hoy por Hoy Ontinyent, Vall d'Albaida, des d'ací, des de la plaça Sant Domingo, en les festes de moros i cristians d'Ontinyent.

0: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
1: Especial Hoy por Hoy Ontinyent, Baida al Baida, en directe des de la plaça de Sant Domingo, amb motiu de les festes de moros i cristians d'Ontinyent, amb la col·laboració de la regidoria de festes de l'Ajuntament d'Ontinyent, la Societat de Festers, el Consorci de Residus B5 i la Fundació Caixa Ontinyent, amb el patrocini de Capitalia. Miguel Coll.
2: Doncs així continuem en directe, una del migdia i 7 minuts ara mateix, des de la plaça Sant Domingo, a Ontinyent, en este especial Ontinyent, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida, per motiu de les festes de moros i cristians. No para d'haver animació, Esteban,
3: sí.
2: A les tres compas que ja, és de veres que la de la capitania està tranquil·la ara.
3: Moros marinos, sí.
2: Moros marinos ara estan tranquil·la, sí. Estan muntant les taules per al dinar, que també tenen dinar avui.
3: Sí, mira, estan cuinant-lo ahí.
2: Doloreta, que també hi ha caldero, jo no sé si hi ha paella, no sé què hi ha exactament.
3: Estava parlant amb Carmen abans, sí, ens veixin a una olora com si fora algun arròs de peix,
2: de peix,
3: fideuà,
2: sí,
3: no sé.
2: Sí, de marisc, sí.
3: Veia un olor de sofregir de peix marisc, eh?
2: Pues calla, tio, calla, per favor. Bon, el cas és que així tenen per a dinar, pareixer, que ixe arròs que diu o fideuà, que estava comentant Esteban, després els benimerins encara estan en els jocs per als xiquets, este minimerins, esta festa que han organitzat, sí, després dels festimerins d'ahir, i encara estan jugant d'ahir els xiquets, eh? I quan hem arribat hi havia molts xiquets i encara estan jugant i fent tallers, etc.
3: Els grandets ja s'han alçat, eh?
2: Sí, els grandets, que demà escoltarem els grandets, no?
3: Correcte, sí, i també hem parlat amb algun pare, amb Jordi Mollà i amb les monitores, però estaven jugant al BAC, els majors, sí, estaven jugant a cartes al BAC.
2: Al BAC, el BAC, no coneix jo aquest joc.
3: Jo tampoc.
2: Jo conec el truc. Però no. Serà paregut al truc, no?
3: I és un joc que així en Ontinyent... Bueno, no vaig a contar més,
2: val,
3: millor
2: ells, no? demà
3: en el reportatge.
2: Perfecte. Exacte. Parlant de reportatges i parlant de menjar i de dinar, ahir, tant Esteban com jo, després del programa, vam agafar els bàrtulos i se'n vam anar a una comparsa d'ací Ontinyent, a la comparsa de Fontanos, perquè ens convidaren a dinar a la seua tradicional torrà dels Fontanos, que sempre, el primer dia de festes...
3: Dilluns de festes,
2: i vam estar allí molt a gustet, vam dinar bé, vam conèixer a molta gent de la comparsa, no estaven tots, però sí que vam conèixer a molta gent de la comparsa, i anàvem amb l'excusa de gravar un reportatge, però ja que estàvem, doncs dinarem, no?
3: Vam quedar a dinar, eh? vam provar eixa torra fontana.
2: Efectivament. I sí que al final sí, no només tastarem eixa torra fontana, sinó que gravarem un reportatge que anem a escoltar en els pròxims minuts i que sona així.

0: avui s'han vingut de dinar als Fontanos en el primer dia de la Setmana Gran de les festes d'Ontinyent. Mira, estem... Ah, mira, un xupa-xup. Moltes gràcies. M'estan donant un xupa-xup. Ja hem dinat, Esteban Arroyo i jo. Ja hem dinat i hem dinat prou bé. Hem dinat bé, no, Esteban? Bueno, espera, que ara estan ahí. Ahí està, una foto. Mira, fenomeno fan. Ahí està. No, no, tranquils. Feu foto. Feu foto, que jo estic així gravat, no passa res. Perfecte. No, que estava dient Esteban que hem dinat bé, no?
1: Molt bé, sí, molt bé.
0: Una torraeta bona.
1: La Torre Fontana, sí. Torra i una picaeta també molt bona.
0: Picaeta molt bona. I ara estem esperant a veure si podem parlar amb el primer troll, el president de la comparsa. A veure si, perquè hi ha més gent, sí, clar, evidentment està la comparsa, les diferents esquadres, etc. Nosaltres hem estat molt ben acompanyats al dinar,
1: sí.
0: Amb una de les esquadres, crec que són tot dones, pot ser que siguin tot dones les esquadres, l'esquadra que hem estat nosaltres?
1: Nosaltres hem estat junt a una esquadra,
0: de dones. Exacte, sí. Que hem de dir que està Vanessa, la nostra companya. Hola, què tal, com esteu? Tot bé, sí, molt bé. Helena.
1: Ara ens ho conta tot,
0: Helena. Exacte, que ja estem en el cafè, que estem contant del dinar, que moltes gràcies per la invitació, per estar la ràdio així avui. Una invitació que teníem moltes ganes de vindre.
2: Nosaltres teníem ganes que vingueu,
0: Moltes gràcies. Claro. Això ja és tradició, lo de la torrà, el primer dia.
2: Sí.
0: El primer dia

0: Sempre?
1: El primer dia és dilluns, sempre la Torrada Fontana.
0: Ah, i després què feu? Demà què teniu, per exemple?
1: Demà què tenim? Demà és la verbena, de la Paloma, que es diu.
0: Ah, val? Sí?
1: Sí, es fa per la nit. El que ocorre és que bueno, els fontanos han perdut un poc allí la tradició.
0: La xispa i la tradició.
1: Sí, sí. I no continuem en esta tradició de la verbena, però moltes comparses sí que ho fan.
0: Molt bé. I un dinar d'estos que fins a quan dura això? Vull dir, però nosaltres tenim que treballar després, però vosaltres què feu així ara?
2: Ara esteu en el cafè,
1: postre... Nosaltres acabem el cafè, el postre, i es posem, la banda de música no para de tocar.
0: I ja,
1: pues si les set...
0: I
1: esta nit sopar, ojo.
0: Ai, venir sopar. No empalmeu ahí en el sopar o què?
1: Quasi. Esta nit és el concurs de cabos, eh?
0: Ah, sí?
1: Infantil, correcte.
0: Ah, sí?
1: Quants anys té?
0: 6 anys.
1: 7 anyets.
0: Bueno, bé, no?
1: 7 anyets.
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies, que vagi molt bé. Gràcies una vegada
1: més. Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.
3: En aquella època, Quique... tocaba, ensayaba con, ¿verdad? Con la banda Benicolet. Dijo, yo conozco una banda que son bastante majos, son de ahí de un pueblo que se llama Benicolet. Y el año 2016 salieron por primera vez con nosotros en la entrada. Nada, dicho lo cual, pues nada, os lo he dicho, 2016 salen primer año con nosotros y este año hacemos 10 años juntos.

0: O ja hem fet el cafè, estem a este dinars dels Fontanos, en el primer dia de festes, ja hem avançat el programa, i que estarem pràcticament tota la setmana de comparsa en comparsa, a banda de fer els programes en directe des de la plaça Sant Domingo. I estem amb el primer tro, amb el president de la comparsa, perquè acabem de viure, que escoltaré, jo ja ho he escoltat, un moment jo crec que molt bonico, amb referència a la banda que està acompanyant a la comparsa des de fa 10 anys, si no m'equivoque, des de 2016, ha sonat el Feliz Cumpleaños, Cumpleaños Feliz, i acompanyant a la comparsa des de fa 10 anys, si no m'equivoque, des de 2016, ha sonat el Feliz Cumpleaños, Cumpleaños Feliz, i hem de preguntar per això primer, perquè tenim així el primer troc, era Enrique, què més?
1: Calvo.
0: Calvo, això, mira com jo. Però no de cognom. I Javi
2: Moscardó.
0: Moscardó, exacte. Bo, permitis-me, Enrique, Javi, lo de la banda de Benicolet, un detall molt bonico.
2: Sí, a ver, son 10 años juntos ya y... Sí que es verdad, yo llevo toda la vida a la comparsa y nunca habíamos hecho un vínculo tan de amistad con una banda, y al final, por eso, pensándolo, lo hemos sabido dos o tres, se ha mantenido en secreto desde...
0: Qué difícil eso, ¿eh?
2: Sí, es muy complicado, la verdad, muy complicado, pero lo hemos conseguido, hasta un miembro de la banda se ha puesto a llorar. Quiero decir, hay un vínculo de amistad de 10 años juntos, y qué menos que hemos regalado un bombo para que lo lleven todas las fiestas, que pone 10 aniversario, está... un logo creado por un diseñador que está su logo y el nuestro fundido en uno solo, y nada, yo creo que una relación de amistad que esperemos que dure mucho más, claro.
0: Enrique, primer día de festes, podem dir, va ser ahir, però avui, primer dinar, la torrà, que ja és la tradició de Fontanos, com has vist a la gent, com veus a la gent, com està la gent, com està la comparsa?
1: A veure, jo trobo que és una comparsa que realment està molt unida. Jo vaig tindre la sort de poder ser acollit sense conèixer a ningú, i avui les meves paraules...
0: Ho has dit.
1: Les meves paraules seran, pues, simplement per això, perquè n'hi ha coses molt senzilles, que és el dia a dia, el ser uno mateix, no?, i aproximar-te a un lloc on no el coneixen i que t'acollissin d'aquesta manera, et dones compte després que la teua vida no té sentit si ells no, ja no estan, no? Entonces es començar les festes en ese sentiment de pertenència, en les diferències que n'hi ha en cada un dels components, no? Però en esa unió que fa la festa i que fa lo que és la identitat dels Fontanos, que vas dir des del primer dia i no em cansaré de dir, estarà sempre, no? I continuarà, i és anar contagiant a la gent que s'aproxime que és ser Fontano, no? En ese sentit.
0: Ostres, Javi, escuchar eso tiene que llenar un poco de orgullo como presidente, sí. Tú que llevas toda la vida en la comparsa.
2: Sí. Además, gente así, yo quiero a todos los primestros igual, quiero decir, alguien que se vincula a la comparsa, que lleva dos días aquí y es como si estuviera toda la vida, eso.

0: Eso es maravilloso. Al final la fiesta nos une. Al final...
1: Bueno, y a partir de ahora, ¿qué viene? Porque claro, ahora empieza la semana ya fuerte, que es la que pasa volando, que decimos que hasta que llega el momento no llega nunca, no llega nunca, pero viene todo, pasa volando. ¿Qué es lo que tenéis previsto? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo tenéis?
0: Pues nosotros nuestro punto álgido es hoy, la Torre Fontana, que llevamos ya muchos años haciéndola. Hoy como es que arrancamos, esta noche tenemos Cena Ancesteros y ya seguimos la semana grande más vinculada a las escuadras. Martes y miércoles ya cada escuadra hace su comida, su almuerzo, su vinculación, su cena y demás. Y luego ya el jueves vienen los alardos. Ya es pues eso. Ahí ya empezamos a saco. La entrada de este año que va a ser brutal, que salimos dos bandas. Después de muchos años hemos conseguido ser suficientes para sacar dos bandas, que también estamos orgullosos por eso. Somos una comparsa pequeñita en número, pero muy grande en gente y en corazón. Y nada, este año sacamos dos bandas en la entrada y por eso. Ya es rodar, dianas, embajadas, tal. Y nada.
1: Una cosa lleva a la otra, que dice.
0: Correcto, y acompañando a Enrique cuando te das cuenta, es martes y se ha acabado.
1: ¿Y qué? ¿Cómo ves tú la semana?
2: Pues a ver, es complicado el querer estar con los tuyos, que es la comparsa Fontanos, y en otros momentos compartir con los cargos, ¿no? También todavía quedan algunos actos pendientes. Esta noche tenemos ya uno, que es el tema de cabos, los premios de cabo infantil. Me gustaría poder estar cenando con los míos, que es mi Fontanos. Pero bueno, tengo que estar con mis cargos, que también son mi otra familia, ¿no? Que forman parte también, ¿no? Entonces, ir conjugando eso, ¿no? Es emociones, sentimientos, que no se nos despiste el poder estar al lado de la gente, ¿no?
1: Es que esta mañana me contaba, creo que era el primer tro de los Benimerins, que me decía, bueno, y también el primer tro de Moros Marinos, que tiene la capitanía este año, me contaba que es un cacao a partir de ahora, porque hoy como no sé dónde, mañana con no sé quién, a ti te pasa lo mismo, ¿no?
2: Me pasa igual, de hecho, pues bueno, pues el miércoles, en lugar de poder estar con mi escuadra todo el tiempo que quisiera, voy a estar con otra comparsa que tienen la cena que nos han invitado a los cargos después del evento de las bandas de música, del concierto. Entonces, bueno, pues es querer llegar, querer estar, porque el sentimiento está, ¿no? Entonces, si es un poco corre-corre, querer llegar, querer estar, pero bueno, sabemos que entre todos nos vamos cubriendo en ese sentido, ¿no?
1: Y tú, Javi, que ya has sido primer tro, que ya lo has dicho, en el 2015, si no me equivoco.
0: 2015 fue primer tro, el 2017 capitán.
1: Tú que ya has sido primer tro, consejos para Enrique esta semana para que no muera en acto de servicio.
0: El consejo fundamental es que se lo pase bien. Que lo disfrute, espérate que está Néstor ahí, que no lo gamba. No, el consejo es que lo disfrute, que se lo pase bien, porque esto pasa volando, pasa una vez en la vida, y la verdad que yo aconsejo a todo el mundo que sea primer tro, porque es espectacular.
1: Pues muchísimas gracias por habernos dejado entrar a vuestra comida, por habernos dejado sentar en vuestra mesa y compartir esta Torre Fontanos, que ya es tradición y nosotros ya formamos parte de ella. Así que muchísimas gracias, que vaya muy bien la semana.
2: Disfrutar también los medios de comunicación de lo que veis, no solo de lo que retransmitís, sino de lo que intentamos daros, ¿vale? Que llegue a vuestros corazones, para que de esa forma podáis hacer que la gente realmente conozca las fiestas de Ontinyent con el honor que tienen, ¿no? De ser fiestas de interés turístico internacional.
1: Segundo año.
2: Lo que os llegue a vuestro corazón es lo importante de todos los festeros.
1: Enrique.
0: Fiestas, felices fiestas a todos.
1: Igualmente, Javi, muchísimas gracias, felices que vaya muy bien, muy bien, gracias. En cara queda dinar, ¿eh? Nosotros no estaré en todo el dinar, ya avise, ¿eh? Pero sí, de cash. Pero sí, en cara queda dinar, así, al Fontanos.
3: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent baida al baida. Miguel Coy.
4: En festes i fira, la música, la germanor i la diversió es multipliquen. I els residus també. No oblidem el nostre compromís. Separa en origen i deposita cada residu al seu lloc. Cuidar el nostre entorn és un projecte de tots per unes festes i fira més netes i més sostenibles. És un missatge del Cor, Consorci de Residus, B5.
5: Fira't música, Fira't Xàtiva. Del 15 al 19 d'agost, la Murta s'ompli de música. La Fúmiga, Romàntic Dimoni i Naina. Cali i el Dandy, Juanjo García i Bilu Contero. I, amb entrada lliure, OBK i l'homenatge a Camilo VI amb Dani Viges i la Camilo Big Band. Entrades a entradas360.com. I a més, el Festival al Ras i les actuacions de grups locals. Fira't música, Fira't Xàtiva. Fira d'agost de Xàtiva, des de 1250 per privilegi de Jaume I. Ajuntament de Xàtiva.
6: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
7: Especial Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida, en directe des de la plaça de Sant Domingo, amb motiu de les festes de Moros i Cristians d'Ontinyent. Amb la col·laboració de la Regidoria de Festes de l'Ajuntament d'Ontinyent, la Societat de Festers, el Consorci de Residus Besinc i la Fundació Caixa Ontinyent, amb el patrocini de Capitalia. Miguel Coll.
8: Así estem, y continuem en directe des de la plaça Sant Domingo en este Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida, especial de festes Moros i Cristians d'Ontinyent. I a falta de 8 minuts per arribar a 1:30 del migdia, anem a parlar d'algo que jo crec que també és protagonista i té que ser protagonista, perquè la Setmana Gran també reserva una nit per a les persones que probablement han viscut més festes que ningú. Saps? I això és aixina. Esta vesprada, la Glorieta acollirà una nova edició de la Nit Gran, una cita que enguany supera, si no m'enganye, després ho confirmarem o no, les 450 persones inscrites per al sopar. La programació començarà a les 7:30 amb Divas Rebeldes, de l'òpera al pop, un espectacle obert a tota la ciutadania, i a les 9:30, dos hores després, arribarà el sopar, que recupera el format de torrà, que també preguntaré si és així o no, perquè jo, si hi ha una torrà, jo estic allí. Siga gran o siga xicotet, però si hi ha una torrà, jo estic allí. I després el balla amb Lorena i Esteban. Una nit pensada per als majors, però sense demanar el carnet d'identitat a qui tinga ganes de música i de gaudir. Per conèixer com s'ha preparat i aclarir tot allò que convé saber abans d'anar a la Glorieta, ens acompanya la regidora de majors actius de l'Ajuntament d'Ontinyent, Imma López. Imma, què tal? Molt bon dia.
9: Hola, bona vesprada ja.
8: Sí, bona vesprada. Bon jo és que tinc la costum de dir bon dia. Fins clar. Que no dine, és bon dia per
9: totalment.
8: A mi, saps com dic?
9: Jo també.
8: Així no que bon dia, bona vesprada, dona igual. Totalment. Però deia jo, Imma, que enguany heu superat les 450 persones. Això és així, inscrites?
9: Sí, sí, 463, si no m'equivoque, número exacte. Estem molt contents perquè és la gran festa de majors actius. Perquè és la festa d'alguna forma de tancament d'aquest curs.
8: Clar.
9: I és una festa que tot el món espera, o sigui, tots els majors.
8: 460 persones, si jo en casa per organitzar un sopar de 4 o 5 ja el tinc complicat, com s'organitza un sopar de 460 persones que són ja grans i que no, a mi no me tomaràs el pelo, eh?
9: No, la veritat és que majors actius és una gent superagraïda, vull dir, és gent major, és gent gran, però al mateix moment és gent que ha treballat molt, que sap com van les coses, que tenen un ordre, que la veritat és que jo estic supercontenta de la gent, dels meus majors actius, perquè com ja sabeu s'apunten a totes les coses, s'apunten a un bombardeo, i aquesta nit és la gran esperada. Entonces es prepara en molt de temps, en molta paciència, seguint un ordre molt, per a que tot isca molt bé. I res, enguany ho han fet un poc diferent, el tema de les inscripcions.
8: S'ha fet una preinscripció, no? Com ha funcionat això?
9: S'ha fet una preinscripció durant una setmana. La gent que volia vindre al sopar de la Nit Gran ha tingut una setmana i després alguns dies més per a tots els ressegats. Però bueno, s'ha fet una prescripció d'una setmana en el que tota la gent s'ha apuntat, s'ha donat una cita prèvia per a després, per a una fecha en concret en la que tenien que presentar ja els DNIs per a corroborar que són majors de 55 anys i fer el pagament de la reserva de la Nit Gran. I la veritat és que ha anat molt fluït, molt bé, la gent supercontenta perquè m'ho diuen pel carrer, i que bé, enguany no hi ha hagut ningú lío, tot el món ha
8: això,
9: pogut anar.
8: Això és molt important el que dius, perquè jo me'n recordo l'any passat, que era el primer o segon dia que estava quan vas vindre tu de convidada al programa, que deies que, clar, és que molta gent me pregunta que ja soc i com pague jo el sopar i tal, i tu ja vas dir, bueno, l'any que ve estem estudiant canviar això, ja està el canvi.
9: Ja està el canvi. La veritat veritat ha sigut una passada aquest canvi, perquè la gent ha anat a apuntar-se. Sí que és de veres que el primer dia és com si de veres no haver fet cap canvi, perquè...
8: Però això és normal.
0: Tots a una.
9: Tots a una, per si s'acabaven, però realment ja ho vam informar, ho van dir per activa i per passiva, que no patiren, que no anava a acabar-se. De fet, la gent, el que he comentat abans, gent que ha vingut després, IMA o inclús en els centres, que és que no m'ha enterat o no m'ha donat temps, no ha pogut, no passa res, ho hem allargat un poc més perquè tots aquestes persones que no havien pogut o no s'havien enterat, que també pogueren accedir a aquest ticket sense cap problema, res. I a partir d'ahir és quan han fet ja pues, tota la reserva de lo que és el sopar, que sí, és torrà.
8: És torrà, clar. Ara et preguntaré...
9: Viva el colesterol.
8: Ah, home, clar, i que viva sempre.
9: Claro.
8: Ara et preguntaré per ixe que heu tornat al format de la torrà, sí. I per què, però no, jo volia consolidar un poc que si este format de preinscripció, que és nou enguany, ja ha vingut per a quedar-se, imagina,
9: sí,
8: que sí, no?
9: Sí. Sempre, a veure, sempre hi ha coses que millorar, home, i sempre estem ahí per a veure si hi ha eixit alguna coseta que no, tal, millorar-les, però la veritat és que estem molt contents perquè ha eixit superbé, la gent està molt contenta, no s'ha quedat ningú fora, que això és lo important, que tota la gent que ha volgut vindre al sopar de la nit gran ve al sopar
8: ve
9: de la
8: sopar.
9: Negra.
8: Molt bé, això és molt...
9: Això és superimportant, i per a nosaltres era algo que això de que hi haguera una llista d'espera, de que n'hi haguera gent, de que no poguera vindre i tal, ens havia supermal, i així que enguany res, tots poden vindre.
8: També vos dic, si esteu escoltant ara, jo dic, jo vull ganar... No, ja no pots anar, no? Ja no hi ha tiques.
9: Ara ja, ara ja no. És que és esta nit, ja està, o sigui, és obert, no és com les bodes.
8: Jo no puc anar. Entonces...
9: Tu pots vindre.
8: Gràcies.
9: Clar que sí.
8: Gràcies. No, anem a...
0: El que sí que poden anar és a ballar.
8: Exacte.
0: I a passar...
8: Sí. Perquè això sí que és obert per a tota...
9: Correcte.
8: La ciutadania, no?
9: Sí. Convide des d'ací, de fet, convide des d'ací a tota la ciutadania, a tota la gent d'ací d'Ontinyent o dels alrededors que vulgui vindre a gaudir de la festa de la música. Tenim un espectacle que serà super xulo, són les Divas Rebeldes, sí. La veritat que serà espectacular, no vaig a fer spoilers, perquè vull que la gent vinga, que gaudisca de la festa, de l'espectacle, i res, el tiquet simplement és per al moment del sopar, per a sentar-se en una taula i tindre el seu plat. Després, quan estigui Esteban i Lorena, iren de lo mismo. Si n'hi ha gent per ahí que ha sopat en altres llocs i volen arribar-se o algo, pues també estan convidats a ballar, sense problema.
8: Ara la gent està assustada un poc, però has dit que Esteban i Lorena, digo, hòstia, Esteban va estar ahí ballant.
0: És Esteban Navarro. És Esteban Navarro.
8: Tu podries fer-ho també. Sí, tu podries fer-ho. Anem a la torra, que enguany recupereu aquest format. Per què s'havia deixat de fer? I no sé, què vos ha portat a recuperar-lo enguany? No,
9: portem... És el tercer any que seguim en la torrà, vull dir que l'any passat va ser torrà, fa 2 anys també va ser torrà. La veritat és que el tema de fer torrà al final també és perquè és un sopar important, és un sopar de verbena, és un sopar especial, i el fet de sentar-te en taula i tindre el teu plat, els teus coberts, pareix que siga un poc més... Pues més senyorial, més elegant, més de sopar de verbena.
8: Les persones que estan inscrites i que tenen tiquet, sí, per al sopar, han de portar alguna cosa, han de res, o ganes de sopar i ganes de passar-ho bé.
9: De sopar, de passar-ho bé,
8: vale.
9: I de disfrutar.
8: I a quina hora convé que acudisquen? Que no, que després...
9: Correcte.
8: No,
9: perquè pues mira, si no... cal que acudisquen a tot. Cal que vinguin a les 7:30 a l'espectacle. I després a les 9:30 s'obriran les portes per a fer, ja per a poder entrar i accedir a les taules. Les taules i les cadires estan numerades. Ningú va quedar-se sense cadira, sense taula i sense plat. Vull dir que ahir no hi ha cap problema.
8: Perfecte.
9: Poden vindre.
0: Primer a manejar un poc el cos, amb Divina Rebeldes.
9: A començar la festa amb ganes i després el sopar. I una vegada el sopar, clar, la torra s'ha de baixar.
8: Sí, és que clar, t'anava a dir.
9: Esteban i Lorena,
8: clar,
9: que ens ajudarà un poquet a baixar.
0: Que com Lorena ja va en altres actes de majors actius...
9: Correcte, es coneixen.
0: Animant en els... Hombre. Per exemple, en l'esmorzar
8: de Benarrai, que va anar amb el 3. Sí, estava.
9: Lorena i Esteban també és un gran amic de majors actius. Sí. En moltíssims llocs també ha vingut i la gent el coneixen les seves formes de ballar. Són un duo que quan s'enjunten per separat són molt bons, però junts són boníssims, i la gent ho passarà de veres que molt bé. i de fet després els donarem algun regalito. Això no, tampoc no vull dir res, però bueno,
0: alguna sorpresa.
9: Tenen que esperar tots fins al final.
1: Vinga, va. Ho has dit tu abans que esta cita tanca la programació d'estiu de majors actius. Quan parleu en les persones que participen durant l'any, què vos demanen més? Activitats, jocs on trobar-se o simplement el que esteu fent, més ocasions d'eixir de casa i compartir temps amb la gent?
9: La veritat és que la gent el que té ganes és d'eixir de casa. Està igual que siga una activitat a l'aire lliure, que siguin les classes de gimnàstica, de ball, de mindfulness, d'art creatiu. Al final és un poc el tema d'enjuntar-se. De fet, enguany, quan vam acabar les classes de centres, es van repartir els diplomes i tal, i la gent en dia que volia repetir curs, que volien seguir l'any que ve, i que això pues és una cosa que de veres que a nosaltres pues ens agrada molt, perquè formen allí uns grupets, amistats, gent que no coneixien, i la veritat que està molt a gust. Entonces ells al final el que volen és eixir i tindre un convoi, tindre un horari de dir: jo no puc anar així perquè tinc gimnàsia, o tinc això, o tinc un sopar, o tinc un berenar, o... Entonces, totes aquestes activitats pues, fan que la gent isca. La gent que a lo millor no té així un grup d'amics definit o algo, pues, té la possibilitat en aquests jocs retrobar-se i fer noves amistats, que és important.
1: I tant de bo, sumem més persones cada vegada que feu activitats des de la regidoria. Avui tenim esta nit gran a gaudir de tot el que han preparat des de regidoria de majors actius. Imma, moltíssimes gràcies, com sempre.
9: Gràcies a vosaltres.
1: Per haver vingut ací a la plaça Sant Domingo.
9: Ja esteu tots convidats.
1: Anirem. Esteban anirà a ballar, com té que ballar, claro. Pues ja anirà a ballar, i jo ja aniré a tastar la torraeta. Gràcies, Imma.
9: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu.
9: Gràcies.
1: Anem a uns anuncis i després més coses en directe des de l'Hoy por Hoy on Tinyent Vall d'Albaida.
3: En la cadena SER, Hoy por Hoy on Tinyent Vall d'Albaida. Miguel Coy.
10: Al restaurant De Bosch t'espera una carta mediterrània amb tocs de fusió, elaborada amb cura i producte de qualitat. Entre setmana menja amb calma i continua el dia amb bona sensació gràcies al nostre menú degustació. Restaurant De Bosch a Ontinyent, carrer Manuel Taverner Gandia 5. Troba'ns a Google o Instagram per a més informació.
11: Festes i fira, la música, la germanor i la diversió es multipliquen. I els residus també. No oblidem el nostre compromís. Separa en origen i deposita cada residu al seu lloc. Cuidar el nostre entorn és un projecte de tots per unes festes i fira més netes i més sostenibles. És un missatge del Cor, Consorci de Residus, B5.
7: Especial Hoy por Hoy Ontinyent Vall d'Albaida, en directe des de la plaça de Sant Domingo, amb motiu de les festes de moros i cristians d'Ontinyent, amb la col·laboració de la regidoria de festes de l'Ajuntament d'Ontinyent, la Societat de Festers, el Consorci de Residus B5 i la Fundació Caixa Ontinyent, amb el patrocini de Capitalia. Miguel Coll.
1: Doncs ja hem parlat de la nit gran dels majors, i com estem fent el programa des de la plaça de Sant Domingo, clar, ens permet moltes coses, però una és que clar, a l'estudi resulta més complicat fer això que fem. Parlar amb els protagonistes de les festes sense haver d'anar massa lluny, i això mola prou. En alguns casos, pràcticament, només hem de creuar la plaça o pegar un crit. Estàs allí, vine, i acudixen. Així tenen la seu, entre altres, els Mossàrabs. Una comparsa fundada en 1948, si no m'equivoque, amb més de 400 integrants i vinculada a Sant Domingo des de fa més de 6 dècades. Això és una barbaritat. Durant aquests dies, la plaça no és només el lloc on es reuneixen, és una extensió de la mateixa comparsa. Avui volem saber com es viu la Setmana Gran des d'una de les seues, d'unes de les seus que tenim al costat, i sobretot, com canvia la festa quan toca representar tota la comparsa. Per què dic això? Perquè ens acompanya Javier Andrés Llopis, que és primer tro dels Mossàrabs de 2026. Javier, Javi, què tal? Molt bon dia.
12: Hola, bona esperada.
1: Benvingut al programa. Gràcies per estar amb nosaltres. Clar, és que esta plaça, tio, és...
12: Té història.
1: Té història, molta història. Nosaltres portem 2 dies així, instal·lats a la plaça, de moment, però vosaltres porteu així més de 60 anys.
12: 76.
13: 77.
8: I què representa aquesta plaça per a la comparsa?
13: Crec que és la nostra vida. Pràcticament és la nostra vida. Portem així menys un any que quasi van hi haure obres i si vam tenir que anar al Barranquet.
8: Uh-huh.
13: Un any. Això ha sigut la nostra casa. Sempre, de fet, tenim així ja dos locals.
8: Aneu creixent.
13: Ja anem creixent. I sí, la veritat que això... Ah. És un goig vindre així.
8: Fa uns mesos, en juny, si no m'equivoco, vam estar ja parlant dels preparatius i de tot el que encara estava per arribar. Ara que ja estàs i ja estem, sobretot tu, estàs vivint les festes com a primer tro, s'assembla a la realitat allò que havies imaginat?
13: Diria que més.
8: Més? Supera?
13: Sí, la veritat que és una passada perquè ja està tot preparat. Per sort tinc tant la Junta de Comparsa com a la meva esquadra que està ajudant-me. De fet em diuen: Javi, no treballes, disfruta. Hòstia,
8: això mola molt, eh?
13: Que passi la setmana ja s'encarreguem nosaltres de convidats, de tots els que venen a tots els actes.
8: Clar, perquè la comparsa sí. Jo diria que supera els 400 integrants.
13: 409, vaig saber ahir justet.
8: Mira, 409 que...
13: sí, sí.
8: Clar, jo no sé si que és el més difícil d'organitzar durant estos dies,
13: sí.
8: Parle clar, perquè tanta gent puga menjar, puga eixir, puga descansar, puga arribar puntual als actes. Com es fa
13: sí,
8: això?
13: Sí, sí, nosaltres passem un Excel més que res.
8: Ah, molt bé.
13: Que ens indiquen qui ve, quants, intoleràncies, això. És molt
8: important,
13: la veritat que sí. I, bueno, pues a partir d'ahir anem gestionant.
8: Uh-huh.
13: Fem diverses juntades i anem fent tantes planos de tot els sopars i tot, la veritat que... Està tot fet.
8: Ja m'has dit un poc que sí, ja m'has contestat un poc a la pregunta que te vaig a fer ara, però vaig a tornar ahir per a concretar un poquet més. Clar, tu vas arribar al càrrec, si no m'equivoque, jo me'n recordo que vas dir que vas arribar al càrrec a proposta de la teua esquadra.
13: Correcte, sí.
8: El
13: primer tro de l'any.
8: Els sefardins?
13: Sí.
8: Val. Ara que ha començat tu, continuem protegint-te?
13: Molt.
8: Clar, jo dic, o ja han decidit dir, mira, com és primer tro, tira tu, tio, i resol de fet els problemes.
13: De fet, he donat ja les claus de la comparsa i
8: han dit,
13: encarrego-se per altres.
8: Ostres, que bo, això és molt bo. Els mossàrabs van comprar l'antiga casa Joaquinet?
13: Correcte.
8: Per ampliar la seu, estàvem parlant i mantenir la vinculació amb la plaça. Com ha canviat aquell espai, la vida diària de la comparsa?
13: La veritat que prou millor, perquè el local de Morereta és la seu social, l'han fet totes les juntes,
8: sí.
13: I tot, però la de baix al final, o sea, la de Joaquinet és la que vivim pràcticament. Mm. Fem tots els actes ahí, tenim ahí tot. La veritat que sí.
8: Tu eres un tio molt jove. Ui, eres
13: gràcies,
8: jove.
13: Gràcies.
8: Clar. Perquè és que sempre que parlem les comparses, sobretot enguany, que quan passàveu per ser festa, per esta secció, que parlàvem amb tots els càrrecs, sempre preguntàvem això de la salut de les comparses, no? Del relleu generacional, no? Però clar, la vostra és que hi ha molta gent jove i moltes famílies, també.
13: Nosaltres sí que és veritat que darrere hi ha molta gent jove. I crec que això al final ja és el bo de la comparsa. Inclús el primer de l'any que ve també és un dos o tres anys major que jo.
8: Uh-huh.
13: Però ja es veu com a que els joves estan ja prenent el relleu.
8: Uh-huh.
13: I la veritat que és satisfactori.
8: En aquella conversació de juny deies també que volies que disfrutaren la comparsa i la teua família.
13: Sí, la veritat que sí.
8: Com és d'important la família?
13: Buah, no sé, la veritat que... No tinc res de plorar.
8: Te pots emocionar, si vols,
13: sí,
8: eh?
13: Sí, però sí. Estem a punt de viure un acte que per a ma mare, la meva germana i per a mi és molt gratificant, perquè anem a recordar tant a mon pare i a mon abuelo.
8: Uh-huh.
13: I el dia de l'arrencar m'imaginé que m'arrencaré, però a plorar com si no n'hi haguera un demà.
8: Per això també és gaudir un poc, no?
13: Sí, perquè sí,
8: al final
13: sí, és recordar.
8: És una qüestió de recordar,
13: sí,
8: és nostàlgia,
13: sí.
8: És amor, és carinyo, no?
13: Sí, la veritat que sí.
8: Quan divendres entres a la plaça Major com a primer tro, quan entres, què? Aquí buscaràs, entre el públic?
13: Aquí buscaré a moltes persones. La veritat que enguany, tant a la meva família com a la meva parella. La meva parella ha estat ahí, jo
8: sí,
13: vaig comentar.
8: Sí.
13: Que està fent-ho tot per mi i la veritat que serà una de les persones que busques segur.
1: Què teniu avui? Perquè estic veient jo ahir la comparsa que està tots
13: són
1: asseguts.
13: Són els benimerins.
1: Ah, bé, va.
13: Saudites.
1: Perdó.
13: És el que tenen un vermovet o
1: això. Val.
13: Però... Nosaltres tenim esta nit la verbena.
1: Esta nit teniu la verbena,
13: sí. Ahir vam tindre el dinar del poli.
1: Val.
13: I el dius van fer el vermú del bisbe.
1: Ah, mira. Sí. És que...
0: Però no només vau tindre dinar, vau fer activitat al poli, no?
13: Correcte. Vam fer jocs de bac i dominó i l'aquagym, que vam ser ahir una trentena per ahir, ballant i dins l'aigua i tot. Molt bé, molt guai, molt guai.
1: Sí, és que m'agrada molt perquè hi ha moltíssimes activitats te sorprenen un poc i dic, ostres, heu fet aquagym?
13: Sí, la veritat que sí.
1: Doncs Javier Andrés Llopis, primer tro dels Mossàrabs en guany de 2026, que gaudisques molt del que queda, que el dia de l'entrar penses a la gent que tinguis que pensar i que estaran segur molt orgullosos de tu i del teu treball amb la comparsa. Una abraçada molt forta, que vagi molt bé.
13: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, amic. Anem amb uns anuncis i després tancarem el programa d'avui escoltant música festera.
3: En la cadena SER, hoy por hoy on tinguem Baida el Baida. Miguel Coy.
14: Festes i fira, la música, la germanor i la diversió es multipliquen. I els residus també. No oblidem el nostre compromís. Separar l'origen i depositar cada residu al seu lloc. Cuidar el nostre entorn és un projecte de tots per unes festes i fira més netes i més sostenibles. És un missatge del Cor, Consorci de Residus, B5. Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
5: Fira't música, fira't Xàtiva. Del 15 al 19 d'agost, la Murta s'ompli de música. La Fúmiga, Romàntic Dimoni i Naina. Cali i el Dandy, Juanjo García i Bilu Contero. I, amb entrada lliure, OBK i l'homenatge a Camilo VI, amb Dani Viges i la Camilo Big Band. Entrades a entrades360.com. I a més, el Festival al Ras i les actuacions de grups locals. Fira't música, fira't Xàtiva. Fira d'agost de Xàtiva, des de 1250 per privilegi de Jaume I. Ajuntament de Xàtiva.
15: L'Òptica de Paula celebra 8 anys. 8 anys cuidant de la teua mirada. I sí, continuem on sempre, al carrer Músic Martínez Valls 42 d'Ontinyent, amb la proximitat de sempre i la confiança que ens ha fet créixer al teu costat. Aprofita la nostra promoció 2x1 en ulleres completes. L'Òptica de Paula, 8 anys amb tu, on sempre. Carrer Músic Martínez Valls 42, Ontinyent.
16: Ya que vas a recorrer toda la fira de Xàtiva y vas a acabar comprando algo que no necesitabas, haz una parada que sí merece la pena. Cuando vengas a la fira de Xàtiva, entra en Tu Energía con tu factura de la luz. La analizamos gratis y te decimos si estás pagando de más. Estamos en la Albereda Jaume I 62, enfrente del Ayuntamiento. Además, te damos un regalo para soportar mejor el calor de la fira. Ya sabes, Tu Energía.
17: El primer año que ahorro viniendo a la fira.
14: Festes i fira, la música, la germanor i la diversió es multipliquen. I els residus també. No oblidem el nostre compromís. Separar l'origen i depositar cada residu al seu lloc. Cuidar el nostre entorn és un projecte de tots per unes festes i fira més netes i més sostenibles. És un missatge del Cor, Consorci de Residus, B5.
7: Especial Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida, en directe des de la plaça de Sant Domingo, amb motiu de les festes de Moros i Cristians d'Ontinyent, amb la col·laboració de la Regidoria de Festes de l'Ajuntament d'Ontinyent, la Societat de Festers, el Consorci de Residus B5 i la Fundació Caixa Ontinyent, amb el patrocini de Capitalia. Miguel Coll.
8: És curiós perquè en la recta final del programa anem a parlar de música festera i han començat a passar per davant de nosaltres els músics que estaran avui al dinar dels Moros Marinos que tenen la capitania d'enguany, 2026.
0: Van preparant-se per animar el dinar.
8: Anem a, dir, bueno, van a parlar de música festera, anem nosaltres, saps?
0: Sí.
8: Anem a parlar de música festera i jo arribo al moment del programa en què jo em relaxe. Per què? Perquè tenim a un dels millors que pot parlar de so, que és Quique Orquín. Quique, què tal? Molt bon dia.
18: Molt bon dia.
8: És de veres que jo me relaxe molt, tio, quan arribes.
18: Pues m'encanta que puguis relaxar-te i que puguem parlar obertament de música festera.
8: Anem a recordar que des d'ahir que van començar esta xicoteta secció dins d'esta setmana gran i d'estos programes especials que has volgut fer un homenatge al mestre Ferrero en el seu centenari, triant composicions no molt conegudes del mestre Ferrero, o menys conegudes del mestre Ferrero.
18: Sí, més conegudes, perquè considere que és un repertori molt ampli, molt, molt bonico, en una tècnica extraordinària, i que és una llàstima que aquestes composicions pues, estiguen ahí, sense ser molt interpretades, i que este programa, a partir d'avui, pues, siga un punt de va poder llançar aquestes peces que estan aquí un poc en segon plan.
8: Doncs il·lustra'ns, què portes avui? De què parlem avui?
18: Va, anem a parlar d'un pasdoble. Avui sí. Anem a parlar de pasodobles.
8: Molt bé.
18: I en concret de Mario Ortega, el pasodoble que va composar el 1987, moments antes del falleciment del mestre. És aquesta composició que està dedicada a una fallera major de València. I que, com ara escoltarem, té aquests detalls, aquestes melodies que estan inculcades des de la peça, que recorden a la música popular, a les falles i tot això, però ja vos dic que és una peça molt ben treballada i molt ben elaborada.
8: Es diu Mario Ortega.
18: Mario Ortega.
8: Anem a escoltar, vinga, va.

0: sí que recorda aquesta...
1: Totalment, totalment, aquest espírit, aquest ambient.
0: Exacte.
1: Faller, tradicional, que el mestre, ja ho heu vist, en els primers compassos ja ha fet una xicoteta modulació i t'ha presentat dos colors de la mateixa... de la mateixa melodia.
0: Ajá. Pas doble, Maria Ortega, però clar, el mestre té molts pas dobles, no?
1: Sí, molts més. I alguns carregats d'anècdotes.
0: Ah, sí?
1: Sí, mira,
0: mira, per exemple?
1: Tenim uno que es diu Impossibles.
0: Impossibles?
1: Impossibles.
0: Ah, mira.
1: Sí, i que el nom es ve perquè uns amics van ajudar al mestre a pujar, ojo, un piano per una escala a l'àtic de sa casa, on volia ahir muntar-se el seu estudi, i van dir, això és impossible.
0: Sí.
1: I d'ahí arrenca ixe nom d'Impossibles.
0: Impossibles.
1: A més, el pas doble va ser guardonat com en el segon premi en l'any 76, perdó, en el Festival de Música, la Composició de Música d'Alcoi.
0: Ah, mira, que curiós.
1: Tenim ahí, sí, sí, sí. I n'hi ha moltes, ja, vam comentar el de Cervezas el Túria.
0: Exacte, vale. Cervezas el Túria.
1: I podíem continuar flipat. I després ja, així anar... reprenent els primers passodobles del mestre, trobem a Tomàs Pasqual de l'any 1952.
0: Ostres!
1: Sí, imagina't el temps que el mestre estava allà fent ixa música. I quan diem que és un passodoble, anem a dir, clàssic, és perquè obedeix a una estructura.
0: Això m'interessa, perquè clar, és que parlem sempre de no, és un passodoble, ja, però per què és un passodoble, no?
1: Val.
2: Perquè és un que té una peça musical
0: per a ser un passodoble.
1: Vale, obedeix a una estructura, anem a dir, acordada, no vaig a dir-te predefinida, en la que té que estar, vale? Tot això són les formes musicals. Entonces, anem a pensar en colors, perquè van entrar en tecnicismes.
0: M'agraeixo, sí, no em perdré.
1: Sí, anem a pensar que en un color, que el tenim obscur, clar i molt intermig.
0: Val?
1: El que fa el pas doble és que entra en ese color, anem a dir, més clar.
0: Val?
1: D'allí deriva un poquetet a més obscur, vale? I va després acabar a treballar en clar, és a dir, és un recorregut tècnic que fa. Entonces, on està la gràcia de la composició? Si vas a enllaçar dos, tres melodies en una mateixa línia, no? La gràcia està primer en que aquestes línies tenen a tres altures, colors,
0: val?
1: I la gràcia real on es veu al compositor és quan ell fa el trànsit d'una melodia a una altra, com transita, com canvia, i ahí és on es nota que n'hi ha un compositor que sap i té molta tècnica. Entonces, quan diem és un pas doble o una marxa o una composició d'estil clàssic, és perquè està dins d'aixos paràmetres que han anat consolidant-se en el temps.
0: Clar, que després cada compositor imagina que pot tocar o que toca i que canvia i matisa i...
1: Efectivament, hi ha moviments que veus que fa el compositor que alguns són segell
0: del compositor.
1: Sí, sí, sí, sí. La manera en què transita, per dir-ho així, com va d'un color a un altre.
0: Que bo.
1: És interessant, és interessant anar escoltant-los als autors i poder observar quines són les formes i les maneres.
0: A tu t'agrada aquest pasodoble clàssic? Vull dir, o si te poses a composar un pasodoble, toques ahí un poquet i eres dels que canvia un poc. O depèn?
1: Depèn de la finalitat a la que vagis a destinar aquesta composició.
0: Clar, clar.
1: Perquè sí que n'hi ha vegades que interessa o t'interessa apostar per fer una xicoteta variació, no entrar en el color determinat, sinó anar a un paral·lel a ell, arriesgar una miqueta. Entonces, sí que n'hi ha autors que sí que obedeixen a aquest format, ¿vale? Que se n'inicien una miqueta, però saps per què se n'han iniciat. I claro, són meravelles que n'hi ha composicions autèntiques meravelles.
0: Ahir vaig trobar-me precisament una publicació a Instagram d'un xic que fa contingut literari, que recomana llibres, però també recomana música. En este cas va dir el meu rànquing dels 5 passodobles que Quan tu escoltes la melodia, saps que està parlant del nostre país, o de, saps? Sí. I em va cridar l'atenció, perquè era un tip molt jove, però parlava del pasodoble com d'una peça que, clar, definix molt bé el nostre país i sobretot la nostra comunitat o la nostra...
1: Efectivament, és que és una forma musical, ja anem a dir-li ja forma musical,
0: sí, sí,
1: que identifica a este país, a Espanya, que és on més s'ha elaborat els passodobles i en molts estils, com han comentat en alguns altres, tenim els taurins, els festers, així en el que són el tema de morts cristians, hem obert el passodoble sentat, que jo m'escoltava des de la gent major, un passodoble sentat, simplement és un passodoble de concert,
0: val,
1: que no era un passodoble fester. Era una manera de molt particular de definir-lo, no? Però, clar, estan obrint-se ahí una subdivisió dins del passodoble, i sí que és algo molt elaborat. De Fred, Alfred Pertens, ja van ficar de les últimes sessions que emissions que van tindre, és un holandès que ha fet un passodoble. Ha que escoltar-lo, no vam poder escoltar aquell dia, i trobem ahí molts casos de compositors que fan autèntiques, i repeteix, autèntiques meravelles en els passodobles.
0: I una de les coses que per això te comentava també el tema del rànquing del xic este que vaig trobar a Instagram, és que em crida l'atenció, perquè no té que ser gens fàcil fer un rànquing dels millors passodobles o dels que, saps? Perquè la quantitat de passodobles ben fets que hi ha, o perquè per la història que tenen, saps, tenen eixe protagonisme o eixe pes dins de, ja no només de la festa sinó dins de la música, té que ser molt complicat, Quique, per un músic com tu, per exemple, fer un rànquing dels millors passodobles,
1: no? És molt personal,
0: perquè, clar, molt
1: personal, cada un li agrada un estil, un formato, es decanta per un autor o per una època, perquè també així n'hi ha èpoques, com hem estat també destacant en altres emissions, hi ha èpoques que han anat donant peu a altres, siga en el format com estem comentant, són els colors o l'harmonia o la instrumentació, quins instruments participin i per què participin i com participin, que és la manera, això és, anem a dir molt ràpidament, això és orquestar, quins van, per què van i com van a participar. I entonces això, n'hi ha autèntiques, n'hi ha compositors, i ara em ve al cap Vilaplana, que fa, vamos, maneja l'orquestació i l'harmonia de manera excepcional.
0: Clar, però jo tinc que fer-te la pregunta. No el rànquing, eh?
2: A veure.
0: Jo dic, jo t'hi dic, Quique, pas doble. Per a tu, el millor, el primer que et ve al cap.
1: El primer que em ve al cap, me'n venen dos.
0: Veus? Tu veus?
1: Dos. Per a mi, vaig a dir Reina de Fiestas, de 1960, de Ferrero.
0: Molt bé.
1: Tal vegada perquè és algo que des de xiquet vaig escoltar, ho veia, ho sentia, i és algo que a mi em transporta, em col·loca en altra esfera.
0: Que bo.
2: És molt elegant, podríem dir.
1: Sí, molt elegant, i és d'aquesta música que ha vingut i s'ha quedat en el repertori. No sol és així, en altres llocs es toca perfectament i se passa doble. I ja t'he dit, és un per a mi dels meus preferits.
0: I el segon, que has dit que tenies dos?
1: Iaca, de José Rafael Pascual Vilaplana.
0: Molt bé.
1: És, a mi és un dels millors compositors i directors, i és un dels passodobles que ja pots estudiar-lo, ja pots mirar-lo, que sempre vas a trobar alguna cosa que no havies vist el dia antes.
0: Això és curiosíssim, eh?
1: Sí.
0: Això és curiosíssim.
1: És que ahí està també la feina del director.
0: Clar.
1: Perquè el director no és el que nosaltres vegem, o el que el públic veu quan en el concert, que està allí en la batuta, en la mà, i donant, portant el tempo. És que la feina s'ha fet antes, però molt més antes, perquè el director, abans d'anar a l'assaig, s'ha estudiat la partitura, l'estil, la forma, l'harmonia, com gira, quines són les cadències, quins són els colors, perquè s'entengam, i arriba allí i té que estar procurant que es traslade lo que ella
0: ha vist ahí als músics.
1: Claro, i són molts parons i molts seccions xicotetes i anar lligant i és difícil.
0: Sí, que bo, sempre aprenent.
2: Sí.
0: Amb Quique Orquín de música, en este cas estem música parlant festera. De música festera. Tots els dies, així el programa L'Oi Por Oi on tenim Baida Albaida, estarà amb nosaltres. Quique, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Si n'anem escoltant Maria Ortega i demà ens trobem així.
1: I escoltarem alguna marxa cristiana.
0: Fantàstic, gràcies Quique. Gràcies també a tots vosaltres per escoltar-nos. Gràcies Esteban, gràcies Carmen Ubeda, Tomàs Marín, Miguel Valls i Ramon Campins, que ha estat
2: se'n va la veu, eh?
0: Sí, als estudis de Ràdio Antilla en Cadena Ser. Arribem a les 2 del migdia i serà hora 14. Després la informació de proximitat amb Tomàs Marín i Carmen Ubeda. Nosaltres tornarem demà a esta plaça de Sant Domingo a partir de les 12:20 com sempre. I recordeu, i en festes més que mai, sigueu bones persones. Adeu, fins demà.
2: Adeu. Sí.